0: Llum, a llum, a llum, a llum, a llum. A llum, a llum. Ja estem?
1: Molt bé!
0: Encara falten més coses?